arguarda del leig. Neig Agnès Silvitja, me seiem a Catenya, llegalem a marxar.